0: picando unas galletas Dolly mientras escuchamos a mi compañera Elka Dimitrova, que ha estado con Joan Rosselló, uno de los fundadores de la empresa, porque Elka y Agustín El Casta dirigen cada lunes el espacio En Buena Onda en el programa Más de Uno Mallorca, en compañía de Galletas Rosellons.
1: Hoy vamos a hablar de la historia de una empresa mallorquina muy arraigada, emblemática, que forma parte de la historia de Mallorca. De hecho, su historia está ligada a la historia y a las tradiciones culinarias y gastronómicas de la isla de Mallorca. Solamente pensándolo, solamente pensando en Galletas Rosellón, se me hace la boca agua, porque claro, aquí en la radio, junto con Patricia, María, Rodrigo, Chelo, Rafael, todos picamos, ¿eh? Y pecamos, no lo sé, pero picamos galletas de vez en cuando. Hoy la cosa va un poquito más allá. Vamos a hablar de la empresa, de la fábrica, en definitiva de la historia de una de las empresas más importantes de nuestras islas. Así que nos acompaña Joan Rosselló, que es uno de los dos hermanos fundadores y copropietarios de Galletas Rosellons, junto a su hermano Toni. Hoy saludo a Joan. Buenas tardes, Joan.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Benvingut. Gracias por ser aquí. La historia de esta empresa de Porreras empieza en 1978. En el año 78, ¿cómo?
2: Pues sí, va començar en 1978, perquè mon pare tenia unes distribucions i nosaltres sempre vàrem estar lligats a l'empresa de mon pare, i un moment donat pues, va sortir perquè nosaltres també duen galletes Gelabert, i Galletes Gelabert era una empresa que estava a Llubí, que era una fàbrica de galletes, petiteta, havia sortit d'un forn, i aquesta gent pues, fan moltes classes de galletes. Que va passar? Que en aquest moment aquella fàbrica no, les coses no varen anar massa bé i ens varen oferir comprar la fàbrica. I el meu germà, que era molt emprenedor, pues, me va dir, Joan, hem de comprar això i ens hem de tirar per endavant i tal. Pues, ell tenia 22 anyets i jo 17, quasi 18, però érem molt jovenets. I la veritat, ens varen tirar per endavant i varen dur la fàbrica des de Llubí, la varen dur a Porreres, i a poc pues, varen anar començant.
1: 17 anys tu, Joan, y 22 tu hermano Toni.
2: Sí, sí.
1: Para eso hay que ser emprendedor, hay que tener algo en el ADN o al menos heredarlo, ¿no? Porque hoy en día sería impensable para muchos chavales de 17 ya tomar las riendas de una empresa, tomar decisiones empresariales. También era otra época, pero estamos hablando del 78, tampoco es la prehistoria.
2: Sí, sí.
1: Pero hoy en día probablemente estaríamos hablando de una startup, ¿no?
2: Sí,
1: y de emprendedores, bueno, o de autónomos.
2: Es que de aquí ya, o sea, de aquí un año o dos, ya farem 50 años de esa fundación.
1: Claro.
2: De l'empresa. I la veritat és que, bueno, jo de 7 anys, de 8, la veritat tenia el cap un poc, era molt jove, però el meu germà ja era un poc més grandet i me va posar les ordres i, bueno, entre tots dos, un per una cosa i l'altre per l'altra, vàrem anar tirant per endavant. Que en aquell moment també els hipotecaris no estaven com ara, estaven bastant més malament que ara, i ara mos queixam.
1: No, dilo, perquè a mi me cuentan com estaven los intereses de les hipoteques hace 30, 40 anys.
2: El primer préstamo que vàrem fer el teníem quasi en el de 9%,
1: sí, cosa, sí.
2: És una animalada, ben que dir...
1: Ojo, escuchen bien, todos los jovencitos y no tan jovencitos, porque los un poquito más mayores saben de lo que estamos hablando,
2: sí.
1: Que de cuando se hipotecaban al 14, 15 y hasta
2: sí,
1: el 19%,
2: sí.
1: Como acaba de decir Joan, tipos de interés, ¿eh?
2: Exactamente.
1: De un préstamo.
2: Sí, o sigue que, bueno...
1: era posible.
2: Era posible, però bé, havies de ser emprenedor de bon de veres.
1: Desde luego. Y más en Mallorca, en aquellos tiempos, ¿no? En los que todavía había desarrollo, pero no tanto progreso como hoy en día. El producto local importaba, pero no había exportación. Decidisteis asumir el reto de adquirir la maquinaria de la antigua fábrica de galletas Gelabert de Llubí, trasladarla a Porreras para iniciar una aventura empresarial de la que ya formáis parte de la familia y casi medio siglo después sigue plenamente viva. Desde entonces Galletas Rosellons elabora de forma artesanal las tradicionales galletas de oli mallorquinas, pero no solamente, Joan.
2: No, bueno, el nostre fort és... quan varen començar, nosaltres varen començar amb les galletes fresquetes, so que són les galletes de neula, que són de coco, nata i, bueno, diferents guts, i varen començar amb això, varen començar dins un graix de qualsevol manera, perquè en els anys 78, per aquí, havien de fer... quan varen comprar la fàbrica ni tan sols teníem una nave per poder començar. Mm-hmm. Varen haver de començar dins un graix amb un parell de màquines, i quan va fer mig any, pues, després varen construir una nave a dins el mateix poble mateix, i a poc pues, varen anar afegint màquines, i a poc varen anar fent coses que eren les galletes que se feien a Llubí. Però és que eren les galletes d'oli, varen afegir les galletes d'oli en totes les diferents classes, i també varen seguir les galletes de neula, que són les fresquetes, que encara ara feien. Ben que dir, hi ha gent que diu, ah, galletes Rosellón, ahí feien les fresquetes, pues sí, encara.
1: I mucha gente os seguirà llamando así.
2: Exactament, i mos tenen, claro. Hi ha gent que mos té identificats en les galletes, en les fresquetes aquestes que feien antigament.
1: Oye, però esto, además de recordarlo y trabajarlo y seguir potenciándolo, como que se recuerda con mucho cariño, ¿no? Como el lacao que forma parte de nuestra infancia, estas galletas, y, sí. Y luego, bueno, ahora hablaremos de más productos. Pero claro, cuando hablamos de galletas de Mallorca...
2: galletas d'oli.
1: De galletas de oli.
2: Galletas d'oli.
1: Aquí somos muy de llevarnos en la maleta unas galletas, y aquí surgen las, no, pues yo me llevo la sobrasada, pues yo me llevo las galletas de Inca, pues yo me llevo las galletas de oli. Esto de las galletas es como las más tradicionales, las de aquí, es como ser de Ronaldo o de Messi.
2: Bueno...
1: És com ser del Barça o del Madrid.
2: Sí, bueno, sap què passa? Que també aquí hi ha diferents fabricants d'aquest tipus de galleta, però és que antigament hi havia molt de forns que fan aquest tipus de galleta, no només les fàbriques, però nosaltres ara ens hem convertit en una fàbrica, i pues, la veritat és que servim a tot Balears galletes de les nostres, però antigament hi havia molta més gent que fa aquest tipus de producte. La galleta d'oli és una galleta d'oli que té 200 anys o alguna cosa així, quan se fa la típica galleta de barco que però clar, uns l'han comercialitzat més, els altres menys, i pues, nosaltres pues, hem intentat ficar-nos a dins el mercat en el nostre producte, i pensant que feim un bon producte perquè la gent ho compra, i estem molt contents perquè nosaltres vàrem començar siguent-ho una fabriqueta petita com un forn més, i a poc pues, vam anar tornant més grans, i hem ampliat la fàbrica i hem tornat més grans.
1: ¿Cómo se progresa y se desarrolla y se crece a nivel empresarial manteniendo un producto tan nuestro con una receta tan tradicional, sin desviarse del camino, ¿no? Dentro de un mercado cada vez más competitivo y voraz.
2: Bueno, nosaltres sempre hem pensat, i creiem, encara ara ho feim i intentem fer-ho, que la qualitat és el més important. Nosaltres, per fer-nos un lloc dins del mercat, tant en el meu germà i jo, pues, sempre vam anar a cercar que el producte, tot el producte que fem, tant la galleta com pugui ser les galletes de neu, el que sigui dels nostres productes, tingui qualitat. Perquè la gent ho té molt clar. Si el producte és bo, se consumeix, i si el producte tal, pues no agrada tant. O sigui que nosaltres tenim ben clar que hem de fer qualitat, i el que fem, pues, cercar productes de la matèria prima, el més bona que podem, i estar molt damunt la qualitat del producte, i que sempre, que també ho tenim bastant clar, sempre siguis producte el més fred possible, que el producte, quan arribi a casa de tothom, pues, sigui un producte fresc. Pues, que siempre lo más importante para nosotros.
1: Claro, porque vosotros estáis en el mercado de las galletas de Oli. Hoy estamos con Joan Rosselló, uno de los fundadores, uno de los dos hermanos que empezó con esta bonita tradición, o mejor dicho, la siguió. en Galletas Rosellón, de Lluví a Porreras, una empresa tradicional que se dedica a la fabricación de galletas de oli, pero también estáis en el sector de las pastas, ¿no? Y de los fideos. Uh-huh. Así que ahora que estamos en época, Svan, sí. Yo he de decir que, bueno, quizás es una de las cosas, yo no sé si es de las más desconocidas, para vosotros no, porque lo fabricáis, pero no todo el mundo asimila las pastas o los fideos, y en época de Vermà, ¿no? De los fideos de Vermà con galletas Rosellons.
2: Bueno,
1: i los fideos de Vermà de galletas Rosellons són los autèntics.
2: Sí, sí, bueno, és que clar, a vegades la gent a lo millor li sona galletes Rosellons i no
1: galletes de oli, pues
2: no identifiquen en els fideus de Porreres. Com, és que molta gent li diu el fideu de Porreres.

0: el fiado de Borrer. El fiado de Borrer són la marca Bendinat, però ho comercialitzem galletes rossellons. Nosaltres ens el fideu no fa tant d'anys que ho tenim, però ja deu fer, m'apareix que 24 o 25 anys, no estic segur si són 24 o 25 anys, que ja fabricam els fideus i burbals de Porreres.
1: Uh-huh.
0: I això mos va venir perquè a Porreres hi havia la fàbrica de fideus, com a molt de pobles hi havia l'antiga fàbrica de fideus, i un moment donat aquesta la gent que ho tenia pues, se varen voler jubilar, no tenien fills que ho volguessin dur i molts varen oferir que els hi comprassin a la fàbrica. Pues, uh-huh. Molts hi varen tirar de cap i varen dir ho hem de tirar per envant i la veritat és que estem molt contents perquè en els anys pues, la gent ens ha fet molt de cas, tenim no podem competir nosaltres en les pastes, no podem competir de preu, però sí podem competir de qualitat.
1: Hombre, claro.
0: I la gent ens coneix, claro. I la gent coneix els fideus de Porreres i els burbals, perquè també el que nosaltres fem són els fideus i burbals.
1: Bueno,
0: de
1: hecho, aquí habéis traído unas cuantas bolsas donde no faltan los burbales, que son cada vez más conocidas,
0: sí,
1: y
0: sí,
1: lo
0: sí.
1: Hablamos por aquí en la radio, ¿no? Incluso entre los más peques y no tan peques que lo demandan.
0: Bueno,
1: oye, está muy
0: sí,
1: bien, ¿eh?
0: Sí, no, bueno, ara estem a tope en la campanya del fideu de Bermà, perquè a Binissalem i tota la zona de Binissalem i no tant, de ben que dir molta gent que fa vi, que se dedica a ser bodegues i tot això pues, també compren, supos que també compren el fideu de Bermà i estem molt contents perquè la veritat és que Binissalem és
1: el consumidor és,
0: sí, aquest mes s'enduen la palma però de bon de veres perquè ara no m'apareix que és el 24 i el 24 m'apareix que fan el dinar
1: el sopar a la fresca
0: sí, el sopar a la fresca
1: la fira del vi, el sopar de la fresca
0: el 25 m'apareix que fan el sopar a la fresca per dins el poble i m'apareix que és el de nou que fan la trepitjada de la plaça
1: sí.
0: I també fan els fideus aquests.
1: Yo te tengo que confesar una cosa, Joan, yo me he adelantado a los sopa a la fresca porque fui una de las invitadas por Bodega José Luis Ferrer, claro, en la bodega con más de 500 invitados, ¿qué fideos usaron para los fideos de Esvermá? Por supuesto, ¿no?
0: Claro.
1: Ahí estaba María cocinando los fideos de Bendinat.
0: Sí, sí.
1: Que me han preguntado gente de la zona, oye, ¿los fideos de Bendinat se llaman Bendinat por la zona de Calvià? Digo, creo que no, digo, pero se lo voy a preguntar a Joan.
0: No, la veritat és que és una marca Bendinat, perquè nosaltres varen seguint la marca Bendinat perquè l'antiga família que du aquest tipus de pasta li varen posar Bendinat en el seu moment, que és, ben que dir, superantic tot això.
1: Sí.
0: Ja anàvem molt, perquè la família aquesta ja deu tenir 80 o 90 anys de que fem fideus allà a Porreres.
1: Claro, dejémoslo en bien comido, ¿no? En todo
0: sí,
1: caso,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: vendrá
0: sí.
1: Del catalán,
0: sí.
1: No de la zona.
0: Exacte.
1: O del mallorquín, porque estamos hablando con Joan Rosselló, que es uno de los fundadores de Galletas Rosellons y otras. Al final, estamos hablando de historia, de tradición, no solamente de galletas de Oli, sino también de fideos y de tradición familiar, porque esta empresa que apuesta por la calidad y que además es su marca diferencial, está pensada sobre todo en la gente de aquí. Porque somos los grandes consumidores, pero después tendréis una parte, o no sé qué proyección tenéis a nivel nacional, incluso internacional, para seguir exportando el producto y haceros incluso todavía más grandes, porque seguís siendo una empresa familiar.
0: Bueno, sí, la veritat és que som una empresa familiar. Ja, juntament amb el meu germà, jo ara ja tenim, fins i tot una tercera generació, o sigui, ja no és els fills nostres, uh-huh. Sinó els que ja mos comença la tercera generació. Hem de dir, és una empresa familiar que estem molt, molt contents de que la família mos hagi investit en sa fàbrica.
1: Uh-huh.
0: Ara bé, nosaltres estem actualment estem a Balears. No hem pensat de sortir encara, no ho hem pensat, perquè nosaltres pensam que hem de tenir bé el mercat d'aquí de Balears ben